0: κάτω με έτσι λα. Τα όχια φωτά ρίδι σία. Τι δεν τα προέσει. Πόχα τα εγκρεσία. Τελειώ.
1: Do baile, o cara é talibã. Deu o teu cunhado e tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá com tá